0: molt pesats en aquest tema.
1: No deixem el comerç perquè l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estudia regular els lloguers de comerços de barri o emblemàtics per garantir-ne la continuïtat i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu a les quals no poden fer front. Ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Si estem dient que regulem l'habitatge per garantir el dret a viure a la ciutat, nosaltres hem de tenir la capacitat de prendre mesures per garantir la continuïtat de l'activitat dels comerços locals i de proximitat de barri o emblemàtics.
1: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 21 anys relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 anys el passat 2 de juliol al parc de la Pegaso al barri de Sant Andreu de Barcelona. És la segona detenció relacionada amb el cas. La primera va ser un dia després del succés d'un home qui continua en presó preventiva. La investigació continua oberta. Segons Interior, els darrers 7 tirotejos amb víctimes mortals a Catalunya estan relacionats amb tràfic de drogues. En aquest sentit, el govern aposta per reforçar les unitats d'investigació contra la indústria criminal de la droga. I el govern ha aprovat aquest dimarts un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc vinculat a les obres de la L9 del barri del Putxet. La Generalitat utilitzarà recursos del fons de contingència per avançar els diners als veïns. I en esports, el Barça presentarà oficialment aquest dimecres el seu fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi, que arriba del Borussia Dortmund. Adeyemi porta diversos dies a Barcelona i ja ha parlat amb l'entrenador Hansi Flick. A la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat el fitxatge de la davantera Mirari Uria per reforçar l'ofensiva i més enllà del mercat de fitxatges, aquest dimecres l'Espanyol acaba la seva estada de pretemporada a Navata després de golejar ahir el Pau Francesc 4-0. En un partit amistós, hem arribat amb aquest apunt esportiu a 8:15.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda, darrera sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, abans de les vacances d'estiu. Un final de curs polític marcat, entre d'altres qüestions, per l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. El bloc independentista assegura que el conflicte polític no està resolt, mentre que el president emplaça a dialogar, però sempre dins del marc legal. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Salvador Illa.
2: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada, donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar.
3: Jo sap que no estic d'acord amb la independència, jo sóc federalista, però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, el que jo defenso.
1: I tot plegat quan el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia. En l'escrit elaborat pel seu advocat Gonzalo Boye, es mostren contraris a l'obertura d'un nou termini de 10 dies perquè les parts presentin al·legacions, una decisió que consideren innecessària, i sol·liciten al Tribunal de Comptes que apliqui la norma immediatament. Així se ha referit Boye en declaracions a Ràdio Nacional.
4: No solo es innecesario, sino que es directamente contrario a lo que el jueves pasado dictaminó el TJUE. Es decir, el Tribunal de Cuentas no es que se esté inventando un trámite, es que está actuando justo en sentido contrario a lo que literalmente dice el TJUE que ha de ser-se.
1: En Pàgina Econòmica parlarem d'absentisme, que li ha costat més d'11.000 milions d'euros a l'economia catalana el 2025, que és la xifra més elevada de totes les comunitats autònomes, segons l'informe de l'empresa d'ocupació

0: Adecco. I l'impacte és el més gran perquè l'activitat econòmica a Catalunya també és superior a la resta de territoris. Ho explica la directora regional del grup, Pilar Jové.
1: Això ens suposa, pues, efectivament, que hi hagi un increment en el que és el cost d'absentisme. No pel número de baixes, sinó per si perquè el cost, perquè al final l'activitat econòmica és molt més elevada.
0: Explicarem també que els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. El líder de l'entramat es trobava a la presó i des d'allà, per un delicte d'homicidi, renegociava les vendes amb la col·laboració de la seva dona i la seva filla gran. En l'operació s'han detingut 9 persones i s'han decomissat armes i munició.
2: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
0: I avui també hem sabut que el mestre celler Antoni Falguera serà l'encarregat del pregó de les festes de la Mercè d'aquest any, regenta el celler de Gelida, emblemàtica botiga del barri de Sants, fundada fa 131 anys. Tot un orgull, assegura, en un moment delicat pel comerç de proximitat.
3: Jo crec que avui representem a tot el comerç de Barcelona, que Barcelona s'ha transformat en un gran comerç a cel obert i que el tenim de mantenir.
0: I el món de la literatura infantil i juvenil en català està avui de dol. L'escriptor Josep Vallverdú, el pare del gosset Rovelló, ha mort als 103 anys d'edat, nascut a Lleida, deixa un llegat de més de 300 títols publicats. Va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2000. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, en general, el trànsit va fent, va aguantant, sense grans cues o complicacions. Únicament destacarem a aquesta hora l'autovia 2, el cinturó de litoral, a l'altura de Cornellà. Sí que hi ha un tram d'un parell de quilòmetres de lentitud, algunes aturades entre l'Hospitalet i Cornellà, sentit Martorell, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona. Tot plegat per un camió avariat encara ocupant un carril en aquest punt de l'autovia. A les dues rondes de Barcelona va augmentant ara al migdia una mica més el volum de trànsit. Es nota la ronda de dalt, sobretot entre la zona de Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Trinitat, i també entre Valldaura i Horta, en sentit Llobregat. Pel que fa a la ronda litoral, aquí tenim trànsit lent, algunes aturades entre Prim i el Moll de la Fusta, sentit Llobregat, i de Zona Franca a Montjuïc, en sentit contrari. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, i ens interessem també per la previsió del temps, a Emer, Juan Carlos Pinya.
5: Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures diurnes avui baixen, excepte al Pirineu i al litoral central, on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà.
0: Doncs és tot per part nostra. Continua la informació en aquesta sintonia.

0: tingut com a configurador de la nació, de tota la nació, nació plena, els Països Catalans, a vegades no es té en compte.
1: Vallverdú va rebre nombrosos premis al llarg de la seva carrera, entre els quals destaca el Crític Serrador de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi. L'any 1983 es crea a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
2: I l'Experimental Foto Festival celebra des d'avui a Barcelona la seva 7a edició. Marta Orquín.
3: L'Experimental Foto Fest és com un campament d'estiu.
4: Cada verano, poco a poco, algo empieza a tomar forma.
2: Un punt de trobada internacional pels amants de l'experimentació fotogràfica que poden explorar les seves múltiples tècniques i maneres de mirar el món.
5: Generar noves narratives, noves maneres de veure la fotografia, també de posar-hi el cos, de treballar amb les mans i d'intervenir la imatge. Hi ha una necessitat social molt important en l'àmbit de la fotografia de poder recuperar aquest punt més artístic, més personal, sortir de la bidimensionalitat i sortir de lo digital.
2: Pablo Ghiori és el codirector del festival que durant 5 dies concentra al Barri Gòtic de Barcelona conferències a càrrec de convidades com Laia Abril, Premi Nacional de Fotografia del Ministeri el 2023, i prop de 70 tallers per construir càmeres senzilles, crear negatius digitals, aprendre tècniques artesanals d'impressió com la cianotípia o experimentar amb el film sub, un laboratori per investigar el present i el futur de la imatge.
5: La fotografia té futur perquè serà experimental, perquè serà més humana, cada vegada més complexa i cada vegada més diversa.
2: També es programen una 20a d'exposicions d'artistes com la catalana Maria Solagurembe Ascoa Negra, que treballa amb una nova tècnica sostenible, la cianotípia tricolor.
6: Te lo vas a perder.
2: I avui marxem amb la música d'Antònia Font. Ja tant.

El seu baixista i un dels fundadors del grup, Joan Roca, ha mort la matinada d'aquest dimecres als 54 anys d'edat. Amb aquest tema volem recordar una figura destacada d'una de les bandes més influents i estimades en les darreres dècades a l'escena musical catalana.